Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: gracias a la vida es más sabrosa.
1: No et perdis Anda Ya, amb Dani Moreno, el Gallo, i Cristina Boscà, de 6 a 10. I de 10 a 11, amb...

0: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guàrdia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.

0: és un èxit, sona als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa...

0: èxits.
1: Tots els èxits. Els 40.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa.

0: Aquí posem els èxits. Els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guàrdia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Al, ¿te has comido ya 9 panetones?
2: Es que estoy buscando una tarjeta dorada de Aldi escondida en los productos Special para ganar la compra gratis durante un año.
1: ¿Y la has encontrado?
2: No, pero estoy a 9 panetones menos de conseguirlo.
1: Aldi.
2: ¿Qué poco cuesta comprar bien?
1: Más info en aldi.es.
3: ¿Recuerdas tu primer Corsa? ¿O el Corsa de tu amigo Pepe con el que salías el finde? Hoy, el Opel Corsa sigue más vivo que nunca, con toda la ingeniería alemana de Opel. Y este mes, con una oferta a la que solo podrás decir yes. Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en opel.es.
4: Barcelona, 93.9.
5: Rodi Motor Services, motor de confiança... patrocina el trànsit.
6: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim diverses incidències actives. A hores d'ara tenim 2 accidents que tallen la calçada, un de la AP7 i l'altre de la N2. A la AP7 l'accident ha estat entre Garrigàs i Bàscar en direcció França, en sentit nord amb 1 quilòmetre de lentitud. També es talla la calçada per un altre accident, com dèiem, a la N2 a Fornells de la Selva, però en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, però tenim 2 accidents més, un a la AP7 entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia, que en direcció Tarragona hi ha només un carril de circulació obert en sentit sud, amb 4 quilòmetres de retenció. El darrer accident ha estat a la C25 a Sant Sadurní d'Usormort, en direcció Lleida, també amb un carril de circulació tallat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia!
7: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí, punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
8: Estimo... que ella es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
9: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
10: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
11: Cuando nada te detiene al volante del nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Disfruta de la ciudad a bordo de este SUV de diseño renovado gracias a su avanzada tecnología híbrida. Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparado para ir más lejos. Más información en toyota.es.
4: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí.
12: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima. Hi ha uns piropos, es posa vermellíssima.
4: Primer, els vas escoltar aquí.
13: Tu me fas màgia.

0: Infórmate en tu agente Mini Caetano Barcelona o en mini.es.
1: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que soc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
2: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
3: Ho escoltes? És el compte enrere!
4: Del 9 al 18 d'octubre, 37a edició de l'Octoberfest Calella. El de sempre, música, DJ, sabors del món i cervesa davant del mar, a l'embalat de la platja de Calella.
5: Muebles La Fábrica lo tenemos todo para tu hogar. Así de fácil. Sofás, dormitorios, salones y muebles para cada estilo. Llevamos más de 80 años haciendo realidad tus sueños con proyectos a medida, envío y montaje gratuitos. Visítanos en Rocafort 140, abierto a mediodía y parking gratis. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
6: Papá, si poguessis tenir un BMW, un Mini o una BMW Motorrad, amb quina et quedaries?
7: I qui ha dit que n'hagi de triar només un? Aquadis Múnich, pensant igual. BMW Mini i BMW Motorrad. Troba'ns a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic. Quadis Múnich. Per què triar?
8: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X. X. X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.
9: Els 40.

0: additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
2: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
3: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
4: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
5: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
6: Emocionarte con una canción parece fácil, ¿no? Tu cerebro libera dopamina, despierta recuerdos y hace que se te erice la piel sin que te des cuenta. En Ergo DKV hacemos algo parecido para hacer más fácil lo que realmente importa. Acude a tu oficina más cercana o visita fácildkv.com. Ergo DKV. Fácil porque es importante.
7: Pedro Piqueras, què hi fas aquí?
8: Comprovar que una filtració no t'arruïni l'obra ni la reputació.
7: Jo no me la jugo. Faig servir Aguastop de Zeiss, impermeabilització infal·lible.
8: I amb més de 40 anys d'experiència. Zeiss Aguastop, el màxim poder impermeabilitzant.
9: Vuelve a cuidarte en David Lloyd Clubs. Entrena, desconecta y disfruta de mucho más que un gimnasio. Fitness, piscinas, spa, deportes de raqueta y actividades para toda la familia. Haz del bienestar parte de tu rutina. Descubre más en davidlloyd.es. Tu bienestar empieza aquí.
10: Ahora en Ipujagán pagar menos está de moda. Armario Vecchia 2 metros de altura y máxima calidad a tan solo 129 euros. Tenemos más de 100 modelos para elegir. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
11: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.

0: És el número 1 de la setmana, la cançó més important. Karol G, Judeline, Rusowski. Aquest Baby Wow, que ha arrasat a tots els països de parla hispana. Aquí estava la cançó més important de la setmana, el número 1 a casa nostra, el número 1 dels 40. Bé, per cert, a aquesta hora tenim un bon anunci per tu, eh? I tant que sí. De fet, si entres ara mateix a la nostra pàgina web, els40.cat, t'has informat el dia. I tant que sí. I és que ja tenim data. Escolta bé, eh? Ja tenim data perquè torni una nova edició de la nit dels 40. Efectivament. Efectivament. Torna la gran festa de la música de casa nostra. Vols saber-ne més? Doncs entra ara mateix als 40.cat. Ja t'aviso, eh? Ja tenim data marcada, queda poquet, eh? Perquè arribi la tercera edició de la nit dels 40. Dit això, escolta'm, tenim llançada ja una pregunta per a que participis amb nosaltres, perquè volem escoltar-te, sentir-te ben a prop, enviant-nos notes d'àudio a través del nostre WhatsApp, al 620 92 41 33. Quin ha estat el dinar o el sopar més desastrós de la teva vida? No sé, vas patir, per exemple, una intoxicació i era un sopar, doncs, que tenies molta il·lusió, o un dinar molt important i la cosa va acabar fatal? Vas convidar gent i va ser tot un desastre? Explica'ns-ho a través del nostre WhatsApp, 620 92 41 33.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.

0: Aquí estava la Taylor Swift.
1: El despertador dels 40. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: Era el destí de l'Ofèlia, The Fate of Ofèlia. Escolta'm, avui t'estem preguntant aquest matí quin ha sigut el dinar o el sopar més desastrós, aquella experiència, o millor dit, mala experiència que hagis tingut, eh? Vas quedar-te per dinar, o vas quedar per dinar o sopar amb el teu rotllo, la teva cita, una cita, la primera cita, per exemple, i va sortir tot com el cul, et vas tacar de dalt a baix, vas viure un moment de no saber on ficar-te, el teu rotllo menjava d'una manera, doncs, una mica fastigosa. Doncs també ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, al 620 92 41 33. Hola, bon dia.
2: Pues mira, la mía fue muy curiosa, porque
0: a veure.
2: Fue el año pasado y el día antes justo de San Valentín, en el trabajo, me corté el dedo.
0: ¡Ay!
2: Y al día siguiente, pues eso, tenía la cena de San Valentín y mi parienta me tuvo que ayudar con la comida, cortarme la comida y lo pasé, la verdad, que bastante mal. Así que esa es mi historia.
0: Escoltam.
2: Soy Ángel y un saludo a todos los andallaros.
0: Escoltam.
2: Venga, buena mañana.
0: Ángel, a mi em sembla fins i tot pot arribar a ser sexy, no? Vull dir que la teva cita t'ajudi a menjar. Pot ser fins i tot tendre, no? Romàntic, per començar, no? La nit. Què creus? Jo crec que sí, no? Home, té un punt. Escolta'm, has tingut un dinar o un sopar desastrós? Tot va sortir malament, no com esperaves. Vas passar alguna situació surrealista, per exemple, al banquet del teu casament o al casament d'algú. Idees, eh? De històries que puguin haver passat. Doncs explica'ns-ho a través del nostre WhatsApp, al 620 92 41 33. 620 92 41 33. Ara mateix per aquí arriba una de les cançons que han marcat el ritme d'aquest estiu. Estic parlant del Juan Magán, l'Omar Montes i Ayer la vi, Bailando por ahí 2026.
1: Anda ya, Catalunya.
3: Anda ya.
1: Als 40.

0: Aquí estava l'Adela i el seu Equinelei. I aquesta hora, doncs, com toca cada dijous, el concurs, el quiz amb el Pau García. Pau, què tal, com estàs?
1: Què tal? Bon dia, Víctor.
0: Bon dia.
1: Mira, avui et porto una convidada doncs, bastant especial, perquè a més és dels 40 USA.
0: Sí, sí, avui tenim el luxe de tenir l'estudi i l'Anna Rojas. Anna, què tal? Bon dia.
2: Hola, com esteu?
0: Molt bé.
2: Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Se nota gent l'accent, eh, d'Estats Units.
2: Total, total.
1: Preparada per participar?
2: Sí.
1: Va, doncs mira, si et sembla, anem a per
0: comencem.
1: La primera
0: pregunta. Va, comencem.
1: Pregunta. Va, a quin artista internacional... Va, perfecte, eh, Anna? Està traduint malament un músic de la seva banda.
0: Ai.
3: Él ni siquiera se sabe mi nombre, nadie en la banda, y nos paga muy mal, es terrible, no nos deja comer, no nos deja dormir...
1: Òbviament això és broma, eh? Però dono opcions, va. A, Bruno Mars, B, Harry Styles, o C, Teddy Swims.
2: Ah, jo ho sé, jo ho sé.
1: Va.
0: No, l'Anna primer, per referència.
2: Harry Styles?
1: I tu?
0: Opino mateix, Harry Styles.
1: Correcte.
2: Olé!
1: Va ser de broma, eh? Va ser en un concert de Mèxic,
0: sí?
1: De Mèxic que va donar les gràcies al públic i tot, i un de la seva banda doncs, va fer aquesta broma. Va, anem amb la segona. Quin any van publicar els Catarres l'àlbum Postals? A, 2014, B, 2015, o C, 2013?
2: Oh my God.
0: Jo crec... Puc dir jo?
2: No, no, dale.
0: Sí? Jo crec que 2015.
1: I tu, Anna?
2: Jo crec que la C.
1: 2013? No sé si és correcte per l'Anna, 2013.
2: Uau! Vale.
0: Molt bé, molt bé. Així m'agrada, eh? Vull dir que ja n'hi ve, ja n'hi ve. O sigui, quin xos d'àlbum, eh? Hi havia aquest tamacle, uau. Pell de gallina, només escoltar-ho.
1: Era difícil, aquesta pregunta.
0: Era complicada.
2: Sí,
0: clavar l'any era difícil, sí.
1: Sí. Va, anem a la tercera.
0: Vinga, va, tercera pregunta.
1: Quin artista està fent un cover de Love Me Not de Ravyn Lenae? Wow.

0: A. Olivia Rodrigo. B. Olivia Dean. O C. Gracie Abrams.
1: Wow.
2: Vale, ja me la jugo, és Gracie Abrams.
1: I tu, Anna? Jo crec que és la B, Olivia Dean.
0: És correcte, Olivia Dean. 3 a 3, Anna.
2: Jo no sé què passa, que cada setmana perdo. M'encanta. I poso ganes, eh?
0: Això és el que compta, Víctor, això és el que compta.
2: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta, Anna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest matí i venir a passar-t'ho bé. Et convido un cafè, va.
1: Olé.
2: Com a triomfadora i guanyadora. Pau, moltíssimes gràcies.
0: Fins la setmana vinent.
2: La setmana vinent més.

0: Ells són els Catarres, van ser encarregats al costat de Bues a tancar la segona edició de la nit dels 40, que aquest 2026 torna el 15 de desembre al Teatre Victòria de Barcelona, com t'explicava abans. A més, una edició molt especial enmig del 60è aniversari dels 40. Ah, i que s'està molt alerta, perquè el pròxim 20 d'octubre, la setmana vinent, dimarts, es posaran a la venda les entrades solidàries amb la campanya Cap nen sense joguina. Així que estigues atent a les nostres xarxes i a la nostra pàgina web, els 40.cat. Diumenge sense drama. Els Catarres.
1: Els dies que vindran.
2: Encara tens son?
3: Espavila! Anda ya Cataluña, en Víctor de la Torre, a los 40.
4: Cuando era joven, mucho más joven que hoy.
0: A Help de Santa Lucía podràs dedicar aquest espai a aquella persona que sempre ha estat aquí per tu, ajudant-te quan més ho has necessitat. Envia'ns un àudio al 620 92 41 33 per dedicar-li unes paraules com ha fet aquest oient.
5: Hola, quiero dar las gracias a mi marido porque desde que me enfermé de cáncer de mama no para de cuidarme, estar a mi lado, mimarle, que lo quiero mucho. Darle las gracias por las tres niñas que tenemos, que son tres angelitos, lo que me da mi fuerza por tirar para adelante. Muchas gracias.
0: I no és bonic, i no és bonic. El de debò, En aquests moments tan complicats sempre és bo tenir un suport, un lloc on recolzar-se. Queda dedicat aquest espai i nosaltres li regalem a ella aquesta cançó tan preciosa. Let's Go, Passenger, a través de l'Andaia Catalunya, als 40.

Que bonic és estar acompanyat, i que necessari també, eh? Però el millor tot és saber que tens algú que hi serà en els dies bons, però també en els difícils, i que tu faries el mateix per aquesta persona, perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu. Arriba per aquí, ara mateix, els colombians amb Morat, que tenen nova cançó i, a més, una agenda ja distribuïda amb concerts. Trobaràs tota la nostra pàgina web. Això s'anomena Me Mata.

0: És el so canari de Quevedo, Elvis Crespo. La graciosa, que diuen ells. Oh, que bonic, eh?
1: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Aquí estem sonant per tu la graciosa a través de l'Anda i a Catalunya. Escolta'm, encara ens queda algun que altre missatge al nostre WhatsApp, al 620-92-41-33, explicant-nos quin ha sigut el sopar o el dinar més desastrós que ha patit mai, eh? Hola, bon dia.
2: Bon dia, equipo.
0: Bon dia.
2: Comida desastrosa, la boda de una prima.
0: Què dius?
2: Que això parecíamos los invitados... Los zombies de The Walking Dead ese.
0: ¿Cómo?
2: Un jamón para yo que sé cuántas cientos de personas.
0: Wow.
2: Los platos, vamos, eso parecían menús de degustación de pájaros. Luego la bebida te la servían en un vaso ya, grasa de botella y más mala que un demonio.
0: Ay.
2: Vamos, pasamos más hambre. Qué barbaridad. De hecho, cuando terminó la boda, una fila de coches nos fuimos directamente al McDonald's. O sea que tú, al final había más gente de etiqueta en el McDonald's que en la propia boda. Venga, equipo. Feliz día, feliz jueves.
0: Molt bon dia. Moltes gràcies pel teu missatge. Amb ell tanquem avui l'Anda ja i tornarem demà molt més, que serà divendres. Et deixo amb l'Adrià Soler, molts més èxits i aquesta que sé que t'encanta.
3: Aixequem persianes i els ànims. Anda ja Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
0: Harry Styles, As It Was, així marxem. Demà a les 6, més amb el Dani Moreno i la Cristina Bosca. I l'últim tram estarem aquí acompanyant-te fent un bon cafè plegats. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica. Oh.

0: però aquí està la cosa, calenteta. Avui és dijous, aquí està Lola Índigo, Lucho RK, el batxatón de la L. Avui ens uneix per començar aquest matí dels èxits. Què tal, com estàs? 11 i 5 minuts, mare meva, eh? Avui anem justet a temps, eh? Acompanyant-vos després del Morning Show número al país, després de l'Andallà amb el Víctor de la Torre, que ens hi posem, com sempre, connectes amb les teves favorites. De seguida, Rosalía, però també la Loop Big Bang, o escoltarem una de les bones d'Aitana. Està tot preparat aquí a la ràdio.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Com sempre, cada dia de 11 a 2, aquí us parlo. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos, per triar-nos també aquí a la ràdio número al país. Bon dia, bon dijous.

0: Aquesta és la cançó en català de la setmana... Els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la...

0: aquesta nit.
1: Bona atenció, aquí estan la Love Big Bang, són la nostra cançó favorita de la setmana. Aquí està això que es diu On t'has ficat. Per cert, mira, parlant de cançons d'èxit a casa nostra, atenció perquè torna la nit dels 40, la festa de la música catalana, el proper 15 de desembre al Victòria, a Barcelona. Aviat podràs aconseguir les teves entrades solidàries, ja t'ho explicarem tot, així que molt atent a les xarxes dels 40, però la bona notícia és que torna la nit. Ja és la tercera edició d'aquesta nit dels 40. Amb moltes ganes, amb molta força, ens ho agafem aquest any també. 20 minuts per sobre del punt de les 11. Ara mateix arriba per aquí l'Aitana. Això es diu Conexión Psíquica, un himne.

En punt, 2:15 del matí. Aquí estava una mica de batxateta bona i ara per rebre a un artista que ens posarà un punt de calma. A més ho farà amb una cançó amb aires de country. Mira, jo us heu de reconèixer que avui vaig com un coet amb el cul sense parar des de que he arribat aquí a la ràdio. Així que em vindrà molt bé escoltar aquesta preciositat de cançó que ens porta Ella Langley. Aquí està l'elecció, això que es diu Choosing Texas, una cançó que és una mica de desamor, que el country ja ho té això. T'ho expliquen d'una manera dolça, però la lletra és contundent. Aquí està l'Angli, una de les meravelles d'aquests dies, aquí als 40. Espero que estigueu bé en aquest dijous. Som als 40. Just

0: és la cançó més important. És el número a la teva ràdio, un dels èxits més populars a nivell global. Aquesta Karol G, Jude Line i Rusowski. La Jude Line, que, per cert, apareix, t'ho anem explicant aquests dies, però apareix en un dels moments més icònics de la pel·li, La Bola Negra, una clara candidata als Òscar, al Goya, a endur-se-ho tot, En aquestes últimes setmanes, sempre les sales ben plenes, D'aquesta pel·lícula dels Javis de La Bola Negra, aquest homenatge també a Federico García Lorca. Una pel·lícula imprescindible en aquest 2026. Bueno, aquí estem, a aquesta hora. Número als 40 amb Karol G. 12 i 3 minuts, com aneu?
1: Als 40. Adrià Soler.

Aquesta cançó és tremenda. Tamacla increïble que s'han marcat. Dues artistes femenines de casa nostra que són brutals, que tenen la seva manera i el seu divisme, que a més es transforma en un tamacla com és aquest Bota Bota. Elles són Winetta i Julieta, les dues juntes que van sorprendre el passat estiu amb aquesta col·labo que ens encanta aquí als 40. Un quart d'una, va, que tenim més. Amb videoclip també increïble, del Bota Bota. I ara, aquí, a la ràdio, és Miley Cyrus. Això es diu Bass Persuades, l'última del seu disc. Record is on.

Son increïbles. Aquí estan La La Love You, la mitat de la mitat. Dos quarts d'una, som els 40 tons dels èxits. Aquí us parla Adrià Soler, com esteu? Si us pregunten, ja ho sabeu, eh? Hola, sóc Adrià Soler, cada dia de 11 a 2, punxant cançons com, per exemple, aquesta de La La Love You o la col·labo de Maluma i Shakira, això que es diu Agua. Per cert, els que esteu trucant per al tema del concurs de PortAventura, dir-vos que les entrades han anat a Torrefarrera per la Mònica Vila. Així que enhorabona per la Mònica. Demà més entrades.

0: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Hola, gente, soy Bad Bunny.
0: 40. Tots els èxits.
2: Otros son se bonito que ve un San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando.

Quina cançó tan bona, eh? És que el disc està molt bé. Un dels discos més escoltats a tot el planeta, que estava Bad Bunny. I el debí tirar més fotos. Una meravella que ens acompanya de seguida cap a la una del migdia, de seguida preparats amb les cançons que t'agraden, com sempre, aquí als 40. Acompanyant-vos cada dia de 11 a 2 de la tarda. Jo sóc Adrià Soler. Si et pregunten, que sàpigues que aquí estem, cada dia, al teu costat a la ràdio. Va, que arribem a la una. No t'he dit sense la música.

0: exclusivo. Consigue ya tu pase doble en los40.com con el patrocinio de Aldi. Qué poco cuesta comprar bien. Por primera vez el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuito de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA Week 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
0: Torna la nit dels 40. El 15 de desembre, al Teatre Victòria de Barcelona, viu la festa de la música catalana amb les principals estrelles del país. Ben aviat, entrades solidàries a la venda als 40.cat.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i Aldi, que poc que costa comprar bé.
0: Barcelona, 93.9.
3: Alfa 5. Aquest octubre alguna cosa està passant a Barcelona. L'aventura es disfressa. Viu experiències al·lucinants. Puja l'Everest, vol amb parapent, posa't les ulleres de realitat virtual, supera reptes i molt més. Amb amics, amb família o amb qui tu vulguis. Aquest octubre deixa el sofà i prepara't per una aventura de por.
4: Alfa 5.
3: Fes possible l'impossible.
5: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
6: ¿De qué?
5: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papa.
6: Buah, con ese Colacao.
5: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
6: ¿Qué más quieres? Más mañana es así.
7: Colacao, tan único como Estopa.
5: Tan único como tú.
8: ¿Eres socio de Game? Más 100 puntos. Ah, que además eres Game Premium. Entonces, más 200 puntos. ¿Lo has oído? Ese es el sonido del doble. Con Game Premium tus puntos valen por dos. Además, disfruta de envíos ilimitados, promociones exclusivas y mucho más. Game Premium. Ser socio está bien. Ser Premium está el doble de bien. Consulta en tu tienda Game más cercana o en game.es.
9: Abans de comprar el teu cotxe, sigues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
10: Estaba agobiada. Debía 4.175 euros y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudia en tu caso gratis.
11: ¿Sabías que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, Forum From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
3: A Alfa 5 ets el protagonista. Punteria, esport, experiències immersives. Desafia els teus amics o fes pinya per superar cada repte. Aquí vens a jugar, a competir, a divertir-te. Entrades a l'app de Fiber o al web d'Alfa 5. Fes possible l'impossible.
0: Torna la nit dels 40. El 15 de desembre, al Teatre Victòria de Barcelona, viu la festa de la música catalana amb les principals estrelles del país. Ben aviat, entrades solidàries a la venda als 40.cat.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i Aldi, que poc que costa comprar bé.
0: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: engegant la nova hora aquí als 40 amb aquesta brutalitat de cançó que passen les setmanes, els mesos i continua sonant com un autèntic hit, eh? Aquí estava el Joe amb el seu End of Beginning. Què tal, com estàs? Com va aquest dijous? 15 d'octubre ja, al teu costat. A més, moltes coses en marxa. Avui hem comunicat que torna a la nit dels 40. També tenim els premis dels 40 Music Awards. Una feinada que no vegis, tu. Espero que estigueu bé vosaltres.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Què millor que començar ara amb un himne increïble com...

0: Quin estiu que ens ha regalat la Lau Gibert, amb aquest amulet. La Lau Gibert, que per cert continua treballant amb noves cançons, una de les artistes importants, que va creixent també a la indústria. Abans recuperàvem Justin Bieber i ara preparadíssims amb els Morat, que han tornat amb nova cançó i, de fet, aquesta setmana estaran en concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. Això s'anomena Me Mates, el retorn de Morat.
1: El som és nou. Els 40.
0: I quina tornada, tan especial aquesta. Això es diu Me Mata. Els Morat, que ja ho sabeu, que estaran aquest divendres i dissabte, dos dies, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Així estaran presentant el seu tour i cançons noves, com per exemple aquesta.

0: I la que arriba ara ha anat construint la seva carrera de mica en mica, de peça en peça, construint tot el seu univers, jo diria tota la seva galàxia. Aquí està Adele, que l'any vinent la tindrem a Barcelona, al Primavera Sound, un dels festivals més importants de la música d'aquest país. També estarà ella presentant això que es diu Ain't in LA.
1: Descobreix la música. Descobreix la música.

0: 40. Tots els teus èxits.
1: Hola, què tal, amigos? Yo soy Faith. Yeah.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit. Yeah. Els 40.

0: 40. Tots els teus èxits. El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: entrar els primers raig de claror.
1: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Uau, què fem nosaltres en aquesta hora de les 4? Continuem per aquí pels 40 i els seus èxits, com aquest número 1. Amb aquesta Karol G, Jude Line i Rusowski. Amb aquest àlbum que es diu No me arrepiento de sentir tanto, i benvingut i benvinguda, perquè en aquesta tarda també sentirem moltes coses. Com, per exemple, sentirem el que és no formar-te al LA, a Los Angeles, i acaben sent, i acaba sent tota una popstar. Parlo de Adele amb aquest Ain't in LA.
1: Els 40. Laia Partida.
0: Artista que s'ha inspirat moltíssim a la carrera de la Miley Cyrus. Fins i tot ha dit que li agradaria fer un remix d'aquesta cançó. I si escoltem de fons, podem escoltar el rap del productor també del que va ser el Weekend Stop. En breus també escoltem a la Miley Cyrus amb el Wrecking Ball, i aquestes dues, Weekend Stop i Wrecking Ball, que van fer aquest trencament amb la seva era del Hannah Montana. Doncs amb tot això, comencem, si et sembla. Vinga, benvingut i benvinguda.

0: de colors de Brou ara mateix. I hi ha un altre artista també que fa uns anys va fer un projecte de colors. El parlo de J Balvin, que arriba per aquí amb Maria Becerra.
1: 40.
2: Els números 1 del pop. Els 40.
0: I J Balvin amb Maria Becerra ens pregunten que com ens va el dia. A tu com et va el dia? Com va la teva tarda del dia 15 d'octubre? M'ho expliques, si vols, a través de xarxes @leiapartida i escoltem a Colombia.

també Mata, de la banda colombiana Morada, ara mateix una de les novetats també aquí a la Ràdio dels Èxits. I demà és divendres 16 d'octubre i és un dia especial perquè tindrem la gira de Yes Mañana Tour. Concretament, demà, no? Comença tot això, dos dies...

Isa, segurament estàs dient, Laia, m'ha recordat això i que algú em llenci aigua per despertar-me d'aquest somni, no? Que demà estaran al Palau Sant Jordi Morat. Ara mateix també Water és el que llença per aquí. De

0: reina.
1: És impossible esborrar això del nostre cap. Aquest Borro Casset 2015. Maluma. I mira el que et diu. Me vas a decir tú que si Borro Casset, diu, eh? Doncs és impossible oblidar aquestes cançons de Maluma, baby, ara que també estem escoltant últimament Agua, o és impossible oblidar això del nostre estiu 2026. Quevedo i Elvis Crespo amb una cançó que sonarà en uns minuts. I és impossible oblidar el que ha estat passant aquesta setmana, perquè Estop ha anunciat la maqueta, un nou disc que recupera les seves primeres cançons inèdites de gairebé 30 anys. Era una maqueta, 1996, que va trobar la seva mare. Doncs La Graciosa i Fuego t'esperen aquí als 40. No t'ho perdis, aquí al teu costat, fins a les 6.
2: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
3: Valorado.
2: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
3: En España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: ¿Qué, qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma y ING te llevas 400 euros?
7: ¿400 euros?
6: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
7: ¿400 eurazos?
6: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING en mi cuenta.
7: ¿400 euros? ¡Guau!
6: Sí, consulta condiciones en ING.es.
8: ¿Qué súper tranquilidad con Movistar Pro Seguro Alarmas?
9: Pues ahora tienes que sumarle la tranquilidad de la cerradura inteligente, que actúa de inmediato si la intentan forzar y puedes abrir tu puerta desde el móvil.
8: Ah, lo sumo. ¿Qué súper, súper tranquilidad con Movistar Pro Seguro Alarmas?
9: Movistar Pro Seguro Alarmas.
10: Submergeix-te en una Barcelona que mai havies vist. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de benvinguda de l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de Gaudí sota el mar, en una projecció immersiva plena de llum, color i sorpresa que dona pas a taurons, pingüins, cavallets de mar i tot un món marí per descobrir. Viu al nou Aquàrium de Barcelona. Consulta promocions i descomptes a aquariumbsn.com.
11: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
12: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
13: Que n'aprenguin!
12: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
14: Això és cauca.
12: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
15: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Tu deus del futebol! Tu deus del futebol!
16: Aquest dissabte, Betis-Barça. A partir de 6:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
17: És tremendo.
12: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
18: L'únic que ha de fer el Barça... és menjar crispetes.
12: A SER Catalunya.
19: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà.
20: Barcelona, 93.9. Tant si ets de Stories o de Reels...
21: o només dels que t'afaneixen.
20: Segueix-nos a Instagram.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

0: d'aquella maqueta, no? Tornem a celebrar coses com això que va trobar la seva mare al calaix. 1996, recopilant aquestes cançons que sortiran per tancar aquest 2026.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I atenció, perquè no només tinc això, sinó tanquem aquesta hora amb més notícies. Torna un dels esdeveniments més especials, Los 40 Básico. Aquesta vegada ho fem amb Morat, una banda que ha omplert estadis i que gràcies als 40 oferirà un concert íntim i molt especial. El Campo presenta Los 40 Básico amb Morat l'1 de novembre a Madrid al Teatre Eslava. Aconseguis la teva entrada doble participant amb els sorteig a través de l'Instagram d'El Campo i només pel fet de ser del Club El Campo. Los 40 Básico amb Morat presenta en exclusiva per El Campo, l'1 de novembre, Teatre Eslava.
2: En los 40 suenan muchos temazos y también mucho tiri-tiri-tiri de Línea Directa.
3: Porque el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien y pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
5: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
6: ¿400 euros?
5: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
6: ¿400 eurazos?
5: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
6: 400 euros, wow.
5: Sí, consulta condiciones en ing.es.
7: En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.
8: Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión, la música.
9: El gran musical.
10: El gran musical.
11: El gran musical.
7: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en los 40.
12: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
13: Torna la nit dels 40. El 15 de desembre, al Teatre Victòria de Barcelona, viu la festa de la música catalana amb les principals estrelles del país. Vine aviat, entrades solidàries a la venda, als 40.cat.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i Aldi, que poc que costa comprar bé.
13: Barcelona, 93.9.
0: Si el teu pla preferit és anar de compres, el meu també, i la teva música als 40, el dissabte 24 d'octubre és el teu dia, i el nostre, la primera

0: dona Sant Cugat. El teu ritme, el teu espai.
1: Aquesta tardor, els teus millors moments t'esperen a Mataró Park.
2: Renova el teu armari amb les darreres tendències i converteix la teva tardor en experiències inoblidables a Mataró Park.
1: Dilluns 12, tot obert, amb la millor moda, lleure i restauració.
3: Pedro Piqueras, què hi fas aquí?

0: comprovar que una filtració no t'arruïni l'obra ni la reputació.
1: Jo no me la jugo. Faig servir Aguastop de Zeiss, impermeabilització infal·lible.
0: I amb més de 40 anys d'experiència. Zeiss Aguastop, el màxim poder impermeabilitzant.
2: ¿Vuelves a la rutina? Haz que tus lentillas sigan el ritmo de tu semana. Descubre Precision 7, las nuevas lentillas semanales diseñadas para ofrecer comodidad durante 16 horas. Este octubre, pruébalas en tu centro Vista Óptica. Lentillas Precision 7. Una semana con lentillas, una semana de confianza. Ven a Vista Óptica e infórmate.
3: Pensar està bé, però vius esperant el moment perfecte que mai arriba. Amplazo finança els teus pagaments de forma flexible. No es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL1.
4: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
5: En Clínica Dentium somos expertos en hacer dientes en una visita. Con tecnología TAC 3D y el equipo de la doctora Sabariego, directora de máster de cirugía e implantología. Dentium, 691-019-351. Tu sonrisa en un día.
6: Torna la nit dels 40. El 15 de desembre, al Teatre Victòria de Barcelona, viu la festa de la música catalana amb les principals estrelles del país. Vine aviat, entrades solidàries a la venda als 40.cat.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i Aldi, que poc que costa comprar bé.
6: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí. Primer, els vas escoltar aquí.

40. Tots els teus èxits. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Moltíssim. Des de Catalunya, aquí tens aquesta Aitana amb connexió psíquica.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I tu no saps el que jo utilitzo, la frase de que si esto está mal, que me lleven presa. És que m'encanta. Una cançó que també em recorda les cases rurals que vaig amb les meves amigues a l'estiu o al cap d'any.

Canàries, Granada i també Barcelona amb aquest batxatón de la L. I també, parlant de Barcelona, tu saps que hi ha una gira que passarà per aquí? Presenten el seu àlbum. Sordo d'un pi és el primer àlbum d'aquest que estàvem escoltant, Lucha Reca, i que ha fet soldat de dues dates, 12 i també 11 de març. I ha afegit també una tercera. Per aquí també està Ginestà i Nil Moliner. Amb qui estaràs? I amb qui estaràs tu al concert del Lucha Reca? Al març. Serà molt especial, eh?

Al no rompas más mi pobre corazón, has quedat curt al costat d'aquest xus in Texas. Perquè aquesta història parla d'un cangur al cotxe i un triangle amorós entre Tennessee i Texas. Cosetes de la Langley durant la seva producció. I parlant d'amor, també tenim el romàntic de Sebastián Yatra.

0: On Top of the World, ara mateix també aquí als 40, amb aquest Imagine Dragons. Però on the top també ha estat sempre aquest Teddy Swims, per exemple, amb cançons com aquesta, The Door. Però no només amb això, sinó també amb cançons com aquella que el va fer perdre el control, aquest Lose Control. Però ara, en aquesta tarda, escoltarem una que ens està representant en aquest 2026. Que parla d'aquella persona de qui t'enamores, no? I després te n'adones que és Mr. Know It All. Doncs jo és una cosa per tu, i és que això mateix l'escoltaràs en aquesta tarda. En uns minuts, aquí als 40. Però abans, jo sé que tens plans per anar a PortAventura, i per això et deixo per aquí aquesta informació. Hi ha moltes maneres de viure el Halloween. Uns troben la diversió en els ensurts, uns altres el terror en els riures. Sigui el que sigui, el teu Halloween està a PortAventura World. I pels més atrevits, el nou passatge del terror, el Carnicero de Penitence. Sortegem entrades, a més. Una entrada doble. Així doncs truca al 93-344-1413. 93-344-1413. I digue'ns com es diu el nou passatge del PortAventura World. T'ho dic ràpid, a veure si et quedes amb això. El Carnicero de Penitence, truca ja.
1: Vuelven los 40 States a Madrid con una de las voces más buscadas del panorama nacional. Kiara Oliver. 23 de octubre, Sala Fitz. Antes de arrasar el próximo 27 de octubre en el Palacio Vistalegre y el 30 en el Club San Jordi, los 40 te damos la oportunidad de disfrutar de sus éxitos en un evento íntimo y exclusivo. Consigue ya tu pase doble en los40.com con el patrocinio de Aldi. Qué poco cuesta comprar bien.
2: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
3: ¿400 euros?
2: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
3: ¿400 eurazos?
2: Que sí, el otro día se hizo de ING mi cuenta.
3: ¿400 euros? ¡Guau! Wow.
2: Sí, consulta condiciones en ing.es.
4: La fruta y verdura de Aldi es fresquísima y tiene un precio inconfesable.
5: Incomparable, Al. Somos el super que más bajó los precios de los frescos.
4: No hacía falta corregirme en público. Esta semana el kilo de mandarinas a 1,59.
5: Y la hamburguesa crunchy chicken a 2,99 los 480 gramos. Aldi.
4: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
1: El momento ya está aquí. Muy pronto conoceremos los grandes nombres que competirán por hacerse con uno de los premios más importantes de la música. Porque este 22 de octubre a las 4 de la tarde descubriremos a los artistas nominados a los 40 Music World Santander. No te pierdas el especial de Santander's Music con todos los nominados, disponible en los40.com y en el canal oficial de YouTube de Los 40. Barcelona presenta Los 40 Music Awards Santander 2026.
6: Los 40.
7: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
8: Torna la nit dels 40. El 15 de desembre, al Teatre Victòria de Barcelona, viu la festa de la música catalana amb les principals estrelles del país. Ben aviat, entrades solidàries a la venda, els40.cat.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i Aldi, que poc que costa comprar bé.
8: Barcelona, 93.9.
0: Escolta, que si el teu pla preferit és anar de compres i la teva música és la dels 40, el dissabte 24 d'octubre és el teu dia. I el nostre també. Primera Ona Session al centre comercial Ona Sant Cugat. I el DJ dels 40, Sergi Sánchez, et punxarà tots els èxits a les 6 de la tarda a la plaça central de la planta baixa d'Ona Sant Cugat. El teu ritme, el teu espai.
10: Pensar està bé, però vius esperant el moment perfecte que mai arriba. Amb Plazo finança els teus pagaments de forma flexible. No es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL1.
11: Oh,
6: Ahora en Ipujagán, pagar menos está de moda. Sofá cama Huyo, cómodo y funcional de 210 centímetros a tan solo 395 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
11: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
12: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundi Auto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundi Auto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundi Auto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
13: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
14: ¡Qué calor!
13: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
15: David, ¿dónde andas?
16: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
15: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
16: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
15: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
16: ¡Antonio!
17: Marchando, otro colacao.
16: Eres el mejor.
18: Colacao, tan único como Estopa.
16: Tan único como tú.
8: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: Nou Erol, amb això de Teddy Swims tanquem, anem tancant ja aquestes dues hores que he compartit amb tu. Em flipa moltíssim haver estat compartint aquest mes d'octubre, aquesta setmana amb tu aquí als 40, a la Ràdio dels Èxits, i és moment de marxar cap a casa. Jo no vull marxar, em quedaria per aquí amb l'Olivia Dean, amb la Lola Índigo, amb aquest Teddy Swims, o ara mateix també amb Dani Martín, que el meu tiet és molt fan d'aquest Dani Martín, ha anat també als seus concerts, i envio salutacions a ell i a tu també.
1: Als 40...
0: D'aquesta manera et deixo amb zero, començar de zero, també ho farem demà a les 4, i també en res et deixo una informació que potser t'interessa. Vinga, molts petons. Muah!

cotxe, però en realitat em vull quedar i sempre deixo un darrer missatge. Com, per exemple, tenim una bona notícia des d'avui, i és que torna la nit dels 40, el dimarts dia 15 de desembre, al Teatre Victòria. Una tercera edició dedicada a la música catalana, amb actuacions en directe, emoció i l'entrega de reconeixements que han 40 els artistes més destacats del país. I ben aviat, entrada disponible.

0: Torna la nit dels 40. El 15 de desembre, al Teatre Victòria de Barcelona, viu la festa de la música catalana amb les principals estrelles del país. Ben aviat, entrades solidàries a la venda als 40.cat.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i Aldi, que poc que costa comprar bé.
0: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

40. Tots els teus èxits. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català. Todos los

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: molt i molt especial. Doncs mira, et poso, si et sembla, l'última, que es diu Connexió Psíquica, que és l'última d'Aitana aquí als 40.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.

0: aquesta això que es diu Patito. És ara Mena i Lola Índigo, protagonista també dins la nostra fórmula musical. Una de les artistes que estarà al nostre costat el dia 20 de novembre als Premis de la Música al nostre país, a los 40 Music Awards. Es diu Patito, a Ana Mena, ara mateix que són aquí. Ara qui arriba és la més nova de Ella Langley. És el Choosing Texas.
1: La primera i número 1, als 40.

0: piscina, a la platja. Ai, com passa el temps ràpid.
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40.
2: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
3: Si eres de los que harían 1000 horas de cola para ver a su artista favorito de cerca, esto es para ti. El 20 de noviembre, Santander's Music te lleva al Palau Sant Jordi a vivir los 40 Music Awards Santander 2026 en primera fila. Entra al Instagram o TikTok de los 40. Sube una foto o vídeo siendo el más fan y participa hasta el 21 de octubre. Celebra los 60 años de los 40 pegado al escenario. Consulta las bases legales en santanderesmusic.com.
4: Al, ¿te has comido ya 9 panetones?
5: Es que estoy buscando una tarjeta dorada de Aldi escondida en los productos special para ganar la compra gratis durante un año.
4: ¿Y la has encontrado?
5: No, pero estoy a 9 panetones menos de conseguirlo.
4: Aldi.
5: Qué poco cuesta comprar bien.
4: Más info en aldi.es.
6: Torna la nit dels 40. El 15 de desembre, al Teatre Victòria de Barcelona, viu la festa de la música catalana amb les principals estrelles del país. Ben aviat, entrades solidàries a la venda als 40.cat.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i Aldi, que poc que costa comprar bé.
6: Barcelona, 93.9.
0: Doncs vinga, atenció, perquè si el teu pla preferit és anar de compres i la teva música és la dels 40, dissabte dia 24 d'octubre és el teu dia i també el nostre. Per què? Doncs perquè comença la primera Ona Sessió en el centre comercial Ona Sant Cugat. El DJ dels 40, Sergi Sánchez, et punxarà tots els èxits des de les 6 de la tarda a la plaça central de la planta baixa d'Ona Sant Cugat. Repeteixo, 24 d'octubre, Sergi Sánchez dels 40 a Ona Sant Cugat.
6: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí. Jo estava de pasto. Que toqui, toqui, pasto. Que toqui, toqui, pasto. Que toqui, toqui, pasto. Que toqui, toqui. Primer, els vas escoltar aquí.

Elvis Crespo, que ara mateix ens acosta a camí de les 9 de la nit en aquest 15 d'octubre del 26, i si la veu m'ho permet, estaré aquí al vostre costat fins les 10, perquè tinc encara per posar-vos, atenció, Lola Índigo, Rosalía, Miley Cyrus,

0: Sergi Sánchez en punxarà tots els èxits des de les 6 de la tarda a la plaça central de la planta baixa d'Ona Sant Cugat. Repeteixo, 24 d'octubre a les 6 de la tarda, la primera Ona Session a Ona Sant Cugat.
1: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: quan m'envies missatges a través de les xarxes socials, com ha fet la Natàlia, que diu: hola, Adrià, m'agradaria que posessis la cançó de Miley Cyrus, la nova. Estic enganxadíssima. Abans de les 10, moltíssimes gràcies.
1: Si és un èxit, 40. Sona als 40.

0: La primera...
1: La primera...
0: I número 1. Els 40.
2: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guà, tia, me n'alegro molt per

0: familiar que em deia, escolta, Adrià, m'encanta aquesta cançó que poses a la ràdio, la de Hey That I Met You Love Me de l'Ariana Grande. Doncs sí, t'he de dir que sí. Aquesta és la cançó que en qüestió. Te la poso aquí als 40. Arriba més o de Shakira i Maluma.
1: La primera, 40. I número 1, als 40.

Teddy Swims en general, però especialment aquesta cançó que es diu Mr. Know It All, perfecte, ideal, ideal amb majúscules, per tancar aquesta estoneta junts des del punt de les 8, jo mateix, Adrià Ortega, amb el Mr. Know It All, una de les últimes de Teddy Swims, i que també, a més, arriba Macklemore i moltíssimes més a partir de les 10 de la nit, en directe aquí, des dels 40, abraçades enormes, que t'he parlat en aquestes dues hores de ràdio al teu costat. Gràcies per ser-hi.

0: Entre els primers raig de claror.
1: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: tots els èxits. Els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Buah, tia, me n'alegro molt.